Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló. Uno, dos, tres, probando. Sí. Aló, ahora sí, uno, dos, tres. Aló, aló, aló, aló.